0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Els teus artistes preferits sonen als 40. Els 40. Tots els èxits.

0: Que bé sona on hi entra Anna Mena i Lola Índigo en aquest petit OA com a número 1 per segona setmana consecutiva. Va, que així comencem un nou matí de diumenge on sonarà Sin Pijama de la Becky G, també de Paul amb el seu En Unos Años, o l'Attention de Charlie Puth. Així que això de tu no desconnectaria. Abans ens anem una mica cap a Chicago amb la Raven Lanell i aquest Love Me Not, que gira aquesta setmana des de la posició número 21 de la llista.
1: Els 40... Pau García.
0: Va, que així comencem aquest matí de diumenge. Espero que estiguis més que bé. Molt bon dia.

sona la col·laboració entre Naina i Jules en aquest Cara de Cul. I va, no tinguis cara de cul en aquest diumenge i puja el volum, que ara arriba la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo aquí als 40. I és que aquí no s'aniria ara mateix, doncs, a la graciosa, eh? Anem a visitar una mica les Illes Canàries amb el Quevedo i Elvis Crespo. I han d'estar també per aquí Juramento Eterno de Sal d'Álvaro de Luna o també Hugel i el seu Jamaican Bam Bam.

Que va ser una reversió que ha fet Hugel en aquest Jamaican Bam Bam, que, atenció, ha pujat des de la 25a posició fins a la 8a posició de la llista més important de tot el país. Va que així, continuem amb molts més èxits. Ara amb Morat, que vindran a Barcelona el 16 i el 17 d'octubre al Palau Sant Jordi, i segur que ho petaran moltíssim amb aquest Besos en Guerra.

0: Tindran.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit.

0: És la reversió d'aquest any 2026 del tema original del Bailando por ahí del 2012, però ara amb Omar Montes i han canviat una mica el nom, que es diu Ayer la vi. És Juan Magán i Omar Montes per tancar aquesta hora de les 10, però no et preocupis perquè en res obrim l'hora de les 11 amb els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, també Mr. Nobilol del Teddy Sims o la Dua Lipa i el seu Houdini. Va, fins ara.
1: Els 40. Pau García.

0: Cubarsís, Joan Garcia.
1: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
0: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
1: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
2: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Barcelona, 93.9.
4: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness, disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
3: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
6: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
7: No em revisa el ventilador.
6: Pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda Neon, Buhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Pobla Mercè. Va, afanya't, participa!

I és que quin mal que fan els dardos, eh? Així ho reiteraven Romeo Santos i Prince Royce per començar aquesta hora de les 11. Espero que estiguis més que bé. Soc en Pau García, encantadíssim d'acompanyar-te fins les dues. I va, que en res, vivim un clàssico de la mà d'Anna Mena, també la Bizarrap Music Session 0 de 66 amb el Daddy Yankee o Locked Away, però abans arriba el Teddy Swims. I és que arribem a aquest Mr. Know-it-all, que ja gira des de la desena posició de la llista més important de tot el país, del 40 al 9. I, de fet, vindrà l'any vinent a Espanya i tant de bo vingués a Barcelona. Només ho farà a Madrid, però tant de bo vingués a la nostra terra, perquè la veritat és que canta de meravella. Així comencem aquesta hora de les 11.

0: Pocket, Locked Away There, City i Adam Levine. I abans també estàvem ballant i cantant a tope amb el Nexo 01, Me Acuerdo de Ti, del Nil Moliner. I l'artista que ve a continuació aquí als 40, en aquest diumenge 23 d'agost, també ha col·laborat amb el Nil Moliner. És ni més ni menys que el Mamaduixa, que ens ve a dir que vosaltres sou la millor gent del planeta, la gent que escolta els 40. Va, pujar el volum.
1: Els 40. Els 40.

Que en aquest So Easy to Fall in Love de la Olivia Dean. Està inclòs en el seu darrer àlbum que es diu The Arts of Loving i ho està patant moltíssim amb la seva gira. I va, cantes per aquí, cantem La Perla de la Rosalía, també Indeciso de Rake i J Balvin. Però abans arriba Let's Irani, això que es diu Shape of You.

0: Entre Shakira i Barnaboy, aquest Dai Dai, que es podria dir que la Shakira ja és la reina dels mundials, eh? Va, que així tanquem aquesta hora de les 11, però no et preocupis, perquè en res et porto molta més música a partir de les 12, amb el Petito, Adana Mena i Lola Índigo, també Hate That I Made You Love Me de l'Ariana Grande, o No Tiene Sentido del Bele. Abans tanquem amb aquest tema clar, Rolling in the Deep de l'Adele.
1: Els 40. Pau García.

0: Lamine, Cubarsí, Joan Garcia.
1: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
0: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
1: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elche, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
2: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
3: Barcelona, 93.9.
4: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 de setembre a la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega, i diumenge 6, Giada, Sanky i CHC i la sessió de l'Uri Mora. És amb l'entrada gratuïta.
3: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MK.
6: El web dels 40
3: en català.

0: la col·laboració entre Anna Mena i Lola Índigo en aquest Petito, a una cançó doncs, que va estar arrasant en aquest estiu 2026 i que a més és el número 1 de la llista més important de tot el país per segona setmana consecutiva. Va, que així comencem aquesta hora de les 12, on sonarà I Just Might del Bruno Mars, també No Tiene Sentido del BL, o ara Hate That I Made You Love Me de l'Ariana Grande.
1: Els 40. Pau Garcia.
0: I ja sona per aquí. Aquest Hate That I Made You Love Me, que aquesta setmana està a la 12a posició de la llista més important de tot el país. Va ser el primer avançament que va treure del seu darrer àlbum, que es diu Petal.

I potser si demà treballes, doncs estàs pensant justament en això, eh? Que s'aturi el temps. Així ho cantaven Dani, Six i Izquit aquí als 40 en aquest diumenge 23 d'agost. I va, que en res ens refresquem amb Water de la Tila o també Fever Dream d'Àlex Warren. Però abans ens anem una mica cap a les Illes Canàries amb La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo. Són aquí, als 40.

0: cantant i ballant a tope al ritme del Bachatón de la L, de la Lola Índigo i el Lucho Reca. Així tanquem aquesta hora de les 12, però no et preocupis, perquè en res, a partir de la 1, et porto molt més amb els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, també Feels Like I'm Falling in Love de Coldplay, o també la Sia i el seu The Greatest. Però abans tanquem aquesta hora amb la Lady Gaga i això que es diu Poker Face.
1: Els 40. Pau García.

0: Barcí. Joan Garcia.
1: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
0: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
1: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
2: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
3: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
4: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava.
3: Barcelona, 93.9.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
4: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.

Que bé són els dardos de Romeo Santos i Prince Royce, i quin mal que fan, eh? Va, que així comencem aquesta darrera hora que estarem junts. Soc en Pau García, encantadíssim d'acompanyar-te fins les dues. I va, que ara és per aquí The Greatest de la CIA, també Bizarra Music Session número 0 de 66. Però abans, ens anem cap a Chicago amb la Raven Lanell, això que es diu Love Me Not. Aquesta setmana sona des de la posició número 21 de la llista més important de tot el país, del 40 al 1. Pujar 3 aquesta setmana aquest Love Me Not.

0: cara de cul de la Naina i la Jules sonaran aquest diumenge 23 d'agost. Espero que estigués més que bé, perquè en res, Conchoeli Golden amb el seu Love Me Like You Do, també Dime Dónde Estás, de l'Àlvaro de Luna. Però abans ens endinsem en el gran projecte que va començar fa uns anys al Bizarrap i que a dia d'avui doncs ho continua patant moltíssim. Ara amb Daddy Yankee, aquesta Bizarrap Music Session número 0 de 66.
1: Els 40... Pau Garcia.

que són aquest Jamaican Bam Bam de la mà de Jubel, que aquesta setmana és la pujada més forta del del 40 al 1, de la 25 fins a la 8. I va, que ens ensenem cap a la villa de Ryan Castro i Capo, o també les coses boniques de Benson Boone, els Beautiful Things, però abans, Ingobernable, del Zetangana.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit.

0: que va ser una unió entre Shakira i Bernabéu i en aquest Dai Dai, la cançó oficial d'aquest Mundial 2026. I abans també estàvem cantant i ballant a tope a ritme de Clavadito, de Chanel i Abraham Mateo. Amb ells m'acomiado, torno demà des de les 2 i fins a les 6 de la tarda amb molt més aquí als 40. Ara deixo amb un locutor molt crac, que és Rafa Juste. Segueix punxant molts més èxits, que vagi molt bé. Adéu-siau!
1: Els 40. Pau García.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Barcelona, 93.9.
1: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: Barcelona, 93.9.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: La planxa del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
3: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: temas que se pueden disfrutar en el último disco que ha sacado Rels B, Love, Love, Flaca. Ahí está él con Quién te ve y enseguida estamos de vuelta con más éxitos.
1: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
2: ¡Aitana! ¡Niki!
1: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
3: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía?
1: Los 40 Music Awards Santander 2026. Los 40. La música nos hace viajar.
4: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Barcelona, 93.9.
7: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 de setembre a la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega, i diumenge 6, Giada, Sanky i CHC i la sessió de l'Uri Mora. És amb l'entrada gratuïta.
6: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
8: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
9: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40, te contamos acciones reales para que tú, en tu día a día, puedas cuidar de la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
1: Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Wong.

0: Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40, te contamos acciones reales para que tú, en tu día a día, puedas cuidar de la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
1: Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi baby. Els 40, tots els èxits.

Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.